0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital. 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3. 25 anys ben Empordà.
0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: is with you. Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats, perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc Sneaky Flex, de Flashy Ice Cream, i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup, pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.
3: Ja comença a fer-se clar.

barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital. Allibera el so. Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital. 20.

Cançons, cançons que quan les sents et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
0: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 8.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui al Baix Empordà és notícia que la vaga indefinida convocada pels treballadors de l'empresa que gestiona els residus i el sanejament urbà a Sant Feliu de Guíxols ha quedat desconvocada després que la plantilla hagi ratificat aquest dissabte el preacord arribat amb la direcció en la negociació del conveni col·lectiu. Segons ha informat Comissions Obreres, l'acord inclou millores salarials i de les condicions laborals dels treballadors del centre. El sindicat ha assegurat que la convocatòria de vaga i la fermesa de la plantilla han estat determinants per desencallar la negociació. I canviem de tema perquè tres persones han resultat ferides aquest dissabte al matí en un xoc frontal entre dos cotxes a la carretera C31 al terme de la Tallada d'Empordà. L'accident ha passat cap a un quart de set al matí, on dues persones han patit ferides greus. Una tercera ha resultat ferida menys greu. A causa de l'impacte, un dels vehicles ha quedat sobre la barrera de seguretat de la carretera. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses dotacions del sistema d'emergències mèdiques i la policia catalana. Els agents han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident. I també els tècnics del Consorci de la Normalització Lingüística han visitat en les darreres setmanes una setantena de bars i restaurants i hotels de Llafranca, l'illa de Palafrugell, Tamariu, l'Estartit, Platjaro i Sant Antoni de Calonge en el marc de la campanya El Català et Serveix. L'objectiu és assessorar els establiments per fomentar l'ús de la llengua. Segons la coordinadora de la iniciativa, Marta Pedrós, s'ha trobat propietaris amb una sensibilitat molt alta pel català, però també amb dificultats per trobar personal de temporada amb coneixements suficients. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
4: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
5: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
6: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa't en el 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
7: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
8: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
9: Fuego lento tu mirar.
10: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera.
9: Fuego lento rebar.
10: Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
9: Si tu no estàs aquí, no sé.
10: Entrades a sonsdelmón.cat.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
12: Més econòmic del que et penses.
11: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
12: del nostre web,
11: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: basement, and I wanna go home.
1: 25 anys posant música a l'Empordà.
2: La ràdio de l'Empordà.
1: Ràdio Capital.

0: cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.
1: De lo al que surts amb mi aquesta nit, de lo al que vas amb raça que el partit, de lo al que, de lo al que, de lo al que.
0: Cançons que quan les sents et porten molts records. Oh.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Ajau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
3: Adéu.
2: Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui al Baix Empordà és notícia que la vaga indefinida convocada pels treballadors de l'empresa que gestiona els residus i el sanejament urbà a Sant Feliu de Guíxols ha quedat desconvocada després que la plantilla hagi ratificat aquest dissabte el preacord arribat amb la direcció en la negociació del conveni col·lectiu. Segons ha informat Comissions Obreres, l'acord inclou millores salarials i de les condicions laborals dels treballadors del centre. El sindicat ha assegurat que la convocatòria de vaga i la fermesa de la plantilla han estat determinants per desencallar la negociació. I canviem de tema perquè tres persones han resultat ferides aquest dissabte al matí en un xoc frontal entre dos cotxes a la carretera C31 al terme de la Tallada d'Empordà. L'accident ha passat cap a un quart de set al matí on dues persones han patit ferides greus. Una tercera ha resultat ferida menys greu. A causa de l'impacte, un dels vehicles ha quedat sobre la barrera de seguretat de la carretera. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses dotacions del sistema d'emergències mèdiques i la policia catalana. Els agents han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident. I també els tècnics del Consorci de la Normalització Lingüística han visitat en les darreres setmanes una setantena de bars i restaurants i hotels de Llafranc, Calella de Palafrugell, Tamariu, l'Estartit, Platja d'Aro i Sant Antoni de Calonge en el marc de la campanya El Català et Serveix. L'objectiu és assessorar els establiments per fomentar l'ús de la llengua. Segons la coordinadora de la iniciativa, Marta Pedrós, s'ha trobat propietaris amb una sensibilitat molt alta pel català, però també amb dificultats per trobar personal de temporada amb coneixements suficients. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
4: Esmorzarem pa amb oli i sal.
3: Darreres entrades a sonsdelmon.cat.
5: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 28 de juliol tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 79 cèntims al quilo. T'estalvies un 34%. Sempre les millors promos.
6: Si vols ser Carrefour. La compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
9: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
1: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
11: La millor música del món.
12: La millor música del món.
11: A Ràdio Capital.
12: Ràdio Capital.
11: Amb Marc Clapés.

0: És estiu. No ho notes? Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: International Vibes.
3: Són tot un fenomen social de Second Boys. Els escoltem amb aquesta cançó que és la seva carta de presentació a tot el món. Let Me Be sona a Capital.

0: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: La banda sonora del Mundial 2026 la posa Shakira amb Barna Boy, aquest Dai Dai.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
3: Mana, mana. Maxil·la
4: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxiloestètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
4: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
6: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
7: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
8: Marxo a la platja.
9: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
8: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
10: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Llafranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
11: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Balkan Paradise Orchestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
12: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
13: La millor música del món.
14: La millor música del món.
13: A Ràdio Capital.
14: Ràdio Capital.

Els èxits que no s'aturen a la ràdio de l'Empordà, ara li posem aquesta producció de The Killer Oi des del seu treball Fuck Love, Savage, això s'anomena Without You

0: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
1: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
4: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
4: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 28 de juliol tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 79 cèntims al quilo. T'estalvies un 34%. Sempre les millors promos.
5: Si Carrefour.
7: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
8: Del 28 de juliol al 3 d'agost, Pals està de festa major. Cercaviles, avaneres, concerts, la nit jove, la nit de Carmània i el ball amb l'Orquestra Metropol. I els dies 5 i 6 d'agost, la festa major continua a la platja de Pals. Consulta totes les activitats a pals.cat i no t'ho perdis.
9: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
10: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
9: Quins tractaments fan?
10: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
11: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
12: La música també s'explica i aquest estiu es viu en pantalla gran. De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà. Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Kina Navmer i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Fran Schaeffer. Inèdit Empordà, molt més que cinema. Consulta tota la programació a inèditempordà.cat.
13: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
14: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
15: d'assassinat. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
14: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
16: El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
17: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
18: Avui una jornada plenament assolellada.
13: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
19: Ràdio Capital.
13: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
1: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial, creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
2: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
3: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
5: Si vols ser la compra bé,
6: vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 28 de juliol tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 79 cèntims al quilo. T'estalvies un 34%. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
8: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
9: La millor música del món.
10: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Clapés.

Aquesta és d'aquelles que t'enganxen, eh? Has de buscar el Shazam. Cameron Whitcomb amb Kingdom of Fear. Sona, Capital. Aquelles que t'enganxen, eh? Has de buscar el Shazam. Cameron Whitcomb amb Kingdom of Fear.

Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: sona bona música les 24 hores del dia.
1: Energia positiva, d'aquella que ens agrada, de la mà dels britànics Bastille, amb això que s'anomena Save My Soul, sona Capital.

0: L'Empordà, també a radiocapital.cat.
1: Va, seguim a la ràdio de l'Empordà amb el so de DJ Gouja, que debuta a Capital al costat de Jason Derulo i de Melody. Tots plegats presenten aquest Michiko.

0: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: Aquesta és la primera cançó que arriba a casa nostra dels Temper City. S'ha fet molt viral a tot el món i sona capital aquest Self-Aware.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12, Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dilluns. El Departament de Salut ha concedit ajuts a 21 projectes comunitaris d'arreu de Catalunya. Entre les iniciatives escollides hi ha Teixint Salut, impulsada per l'equip d'atenció primària de Palafrugell. Cada projecte pot rebre fins a uns 12.500 euros. L'objectiu és reforçar projectes ja en marxa o posar en marxa noves actuacions. Endavant Palafrugell i Esquerra Republicana han denunciat un deteriorament de l'atenció a la Fundació Palafrugell Gent Gran. La formació diu que la gestió va a càrrec dels serveis de salut integrats del Baix Empordà. El grup afirma que ha rebut avisos de treballadors, familiars i usuaris. Segons diu, aquestes alertes apunten a una baixada progressiva de la qualitat del servei a la residència de Palafrugell. Sopa de cabra dit adéu a l'Espai Port del Festival Portaferrada davant de més de 2.000 espectadors. La banda gironina ha celebrat els seus 40 anys de trajectòria amb un repàs dels seus grans èxits. El festival es traslladarà ara al Guíxols Arena. Els càmpings gironins impulsen una campanya solidària per arribar a més d'un milió de turistes aquest estiu. La iniciativa forma part del programa We Care on Tour. Vol conscienciar sobre el turisme regeneratiu i recaptar fons per finançar projectes socials, ambientals i educatius a les comarques gironines. I tot seguit, la previsió del temps per aquest dilluns. Cel ras i ambient tranquil al matí, amb boires no previstes. Al migdia augmentaran els núvols i el temps quedarà variable, més tapat a l'Empordà. Temperatures altes, entre 27 i 31 graus, amb nits suaus, vent fluix. Demà i els pròxims dies, més núvols i calor moderada. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat. Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
0: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
3: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
4: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
5: Esmorzarem pa amb oli i sal.
4: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
0: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
6: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa't en el 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
7: Portal Blau, més que un festival d'estiu. El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al Festival Portal Blau, un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
8: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del Port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
9: La millor música del món.
10: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Clapés.

0: carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i or propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mas Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
1: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97. 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
2: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
3: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
4: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 28 de juliol tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 79 cèntims al quilo. T'estalvies un 34%. Sempre les millors promos.
5: Si vols fer Carrefour. La compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
8: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
9: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
10: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
12: més econòmic del que et penses
11: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
12: del nostre web,
11: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
5: La ràdio de l'Empordà. Capital. Capital.
13: Doncs ara qui sona és Hozier, aquell artista que vam conèixer fa ja unes quantes temporades amb aquell Take Me to Church, i que ara arriba des del seu treball en Heart, un disc on hi ha cançons que no van sortir publicades en anteriors treballs i que ara veuen la llum. Una d'elles és aquesta, que ja s'ha fet molt i molt viral, es diu Too Sweet, sona Capital.

cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. Ràdio Capital, les tenim totes.

0: vols que et digui més maneres de suar? Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: Aquestes d'aquelles que t'enganxen, eh? Has de buscar el Shazam. Cameron Whitcomb amb Kingdom of Fear. Sona, Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: Tant.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: El 19 d'agost, el Festival Porta Ferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals. Tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Porta Ferrada Occident. La música es viu aquí.
4: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
5: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
4: I el manteniment?
5: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona. També copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
6: Fuego lento tu mirar.
7: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera.
6: Fuego lento rebota.
7: Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
6: Si tu no estàs aquí, no sé.
7: Entrades a sonsdelmón.cat.
8: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
9: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
10: Cansat de no trobar el que busques? Creus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
11: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
12: La millor música del món.
13: La millor música del món.
12: A Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Clapés.
14: 25 anys escoltant música amb tu.

0: Aquesta cançó de Tones and I ja està número 1 a pràcticament tot el planeta Terra. Ara Terra, Ràdio Capital, Dance Monkey.
1: They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear.
0: Dance Monkey.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: Ràdio Capital les tenim totes.
1: La bona música no s'atura aquí a Capital. Ara et presentem aquesta producció que potser desconeixies. La formació es diuen Royal Otis i debuten a casa nostra amb això que es diu Say Something.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que

0: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
1: Esmorzarem pa amb oli i sal.
0: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
2: Marxo a la platja.
3: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
2: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
4: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
5: El 19 d'agost, el Festival Portaferra d'Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals, tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Portaferra d'Occident. La música es viu aquí.
6: Tens una casa o te'n vols fer una?
7: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
6: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
9: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 28 de juliol tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 79 cèntims al quilo. T'estalvies un 34%. Sempre les millors promos. Carrefour.
10: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
11: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
10: Quins tractaments fan?
11: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
12: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
13: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel Comtat Sant Jordi.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital, 25 anys.

0: Sangori arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
1: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
2: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
4: Manòmena. Maxil·la
5: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxil·la Estètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
7: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
4: Manòmena.
8: Maxil·la Estètic.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: La música també s'explica i aquest estiu es viu en pantalla gran. De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà. Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Kina Navmer i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Fran Schaeffer. Inèdit Empordà. Molt més que cinema. Consulta tota la programació a inéditempordà.cat.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
12: més econòmic del que et penses
11: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
12: del nostre web,
11: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: Tindran.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni, els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
4: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
5: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel Comtat Sant Jordi.
6: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
7: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
8: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
7: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
8: Però què passa aquí?
9: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
8: Així no hi ha qui les faci caure.
9: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Celrà. Visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
10: Atenció! Nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
11: Portal Blau, més que un festival d'estiu. El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al Festival Portal Blau. Un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat. Un festival radicalment humà.
12: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
13: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores
14: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
13: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
15: La ràdio de l'Empordà.
13: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital. 25.

són mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4.
2: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial, creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
3: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97. 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
5: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
6: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
7: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 28 de juliol tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 79 cèntims al quilo. T'estalvies un 34%. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
10: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
11: La ràdio de l'Empordà.
12: De cap a cap, amb Joan Bosch.
13: Què tal, amics? Bona tarda. Des de Ràdio Capital i Taronja Ràdio Girona ens disposem a entretenir-vos durant les properes 3 hores. Tenim la millor música de la vostra generació i uns col·laboradors de primera. Els dimarts és el dia que la imprevisible i agosarada Lola Sanz ens dona els seus particulars consells. Miraculosos, funcionen, eh? Ah, i el nostre cap tècnic, en Martí Seguer, els dimarts ens posa el dia de totes les novetats tecnològiques. Però a més, aquesta tarda ens endinsarem en l'apassionant món dels cotxes.

Creieu allò de digue'm com condueixes i et diré com ets? Aquesta és la prova psicològica que mai no falla. Hi ha gent que quan surt de casa és encantadora. Obren la porta, diuen bon dia, somriuen, entren al cotxe i de cop es transformen en emperadors romans. Tothom els molesta, el de davant va massa lent, el de darrere va massa de pressa i se li enganxa. El del costat respira massa.

0: I després hi ha els que no posen l'intermitent. No és que se n'oblidin, no. És que ho viuen com si revelar el següent moviment fos informació classificada. Conduir és fascinant, família. Un habitacle de 2 metres quadrats és suficient perquè una persona educada descobreixi que el seu veritable enemic és qualsevol altre conductor.
1: 972 313 702.
0: Família, què us treu de polleguera quan conduïu? Au, va, continueu conduint? Psst, però en compte, quan pugueu, envieu missatge de veu o WhatsApp. Comencem!
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: És un quart de cinc de la tarda, som a Taronja Ràdio i a Ràdio Capital. I ara mateix saludo a la Carla Pujol. Carla!
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molta calor, molta però calor. Aquí seguim.
0: Escolta una cosa. Abans de parlar del tema que tenim pactat tu i jo, que ara l'avançarem, tinc una sorpresa i m'agradaria que també et pronunciessis. Saps que regalo entrades?
1: Sí.
0: Què carai, que ho saps? Si jo no ho sabia fins aquesta tarda que regalava entrades.
1: Bueno, però no són les mateixes que l'Instagram.
0: Tu què saps?
1: Ah, que a l'Instagram, a Ràdio, a Capital Empordà, a Instagram, sortegem entrades.
0: Però no em xafis la sorpresa, dona. Escolta, que vull que molta gent no té accés a l'Instagram de Ràdio Capital perquè potser ens escolta a través de Taronja Ràdio. I vull recordar una cosa molt important. Primer de tot, el nostre telèfon.
2: 972-313-702.
0: Bé, i regalem entrades per anar a dos concerts. Primer, Carla, et recordo el primer. A veure si aniries a veure a la Maria del Mar Bonet. Serà aquest dissabte, a les 9 del vespre, al Festival Portal Blau de l'Escala, i actua a la Maria del Mar Bonet. Per tant, si voleu anar-hi, heu de fer una cosa. Utilitzar el WhatsApp, posar-nos el vostre nom i cognom, des d'on ens escolteu, i atenció, el vostre email, nom, des d'on ens escolteu, i el vostre email, per qui vulgui anar a veure la Maria del Mar Bonet. No et va arrufar gaire, tu, la Maria del Mar Bonet, no?
1: Haig de dir que té una cançó que crec que es diu L'Àguila Negra, que m'agrada moltíssim.
0: Home, espera. Un momentet. És aquesta. És preciosa.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquesta és una cançó antiga que es diu L'Aigle Noir, que és una cançó francesa, però escolta, escolta. Un bon dia, o potser una... Estic d'acord amb tu, Carla? És una de les millors cançons de la Maria del Mar Bonet. Però tenim una alternativa. Si teniu un altre estil que no és la Maria del Mar Bonet i en comptes de l'Escala voleu anar a Roses al Festival Sons del Món aquest dissabte 1 d'agost, tindreu concert doble.
3: M'agradaria trobar-me dins l'aire que respires per un moment.
0: Què tal els gossos, Carla?
1: Els gossos m'encanten i crec que pot ser que actuïn amb l'Exambusto.
0: Efectivament.
3: Molt avall, creus que no te'n sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar.
0: Doncs va, llanceu-vos, com diuen l'Exambusto. Actuació de l'Exambusto i els gossos. Regalem una entrada doble per anar al concert que fan aquest dissabte a Roses. Recordeu novament.
2: 972-313-702.
0: Indiqueu-nos el vostre nom, des d'on ens escolteu, i tan sols ens heu d'indicar el vostre correu electrònic, perquè si guanyeu l'entrada us enviarem un e-mail. Ens anà perfecte tot això de la música en català, perquè la Carla ha fet un reportatge excel·lent que el trobareu a la pàgina web de Ràdio Capital. S'ha pogut comprovar, Carla, que hi ha més de 700 discriminacions lingüístiques en els últims 5 anys a les comarques de Girona. Com és això? Explica'm, a què és degut?
1: Doncs són dades a les que Ràdio Capital ha accedit i és això, confirmen el que dius, que més de 700 discriminacions lingüístiques. En concret, són 767 les queixes que hi ha hagut entre els anys 2022 i aquest primer semestre del 2026. I si mirem les dades així, a grosso modo, podem veure que el 2025 va ser l'any que n'hi van haver-hi mestre del 2026. I si mirem les dades així, a

0: sector i després parlarem de les comarques. En el sector en el que es produeix més és en el privat. En els darrers anys, aproximadament 7 de cada 10 queixes corresponen a empreses privades i el 2025, novament, aquest percentatge encara va ser gairebé més elevat i gairebé 9 de cada 10 casos es van produir en aquest àmbit. També cal dir que hi ha empreses i denúncies contra organismes públics, però en les comarques gironines això és en menor proporció. Llavors, si mirem les comarques gironines, la comarca que acumula més denúncies o queixes lingüístiques és el Gironès. En 5 anys ha acumulat 280 queixes. Llavors, si mirem la resta de comarques, al Baix Empordà se n'han posat 139 de queixes, a l'Alt Empordà 131, a la Selva 97, a la Garrotxa 56, al Ripollès 40 i al Pla de l'Estany 24, però insistim que són, és l'acumulació d'aquests últims 5 anys.
1: Molt bé. Crec que tenim declaracions d'algú, no?
0: Sí, perquè vaig poder parlar amb Plataforma per la Llengua, que ens explica que que hi hagi més discriminacions no només vol dir que hi hagi més discriminacions, sinó que vol també dir que la gent està més informada.
2: L'evolució de les queixes en els darrers anys palesa dues realitats, una de negativa i una de positiva. D'una banda, un increment del nombre de vulneracions dels drets lingüístics, però també, de l'altra, una major informació i sensibilització de la ciutadania que exigeix respecte al seu dret a viure en català a Catalunya.
1: Això és el que explica Carla, Plataforma per la Llengua.
0: Sí, concretament en Josep Maria Requesens, que és membre de l'executiva de Plataforma per la Llengua, que també em va explicar que per potenciar, diguéssim, el català, les administracions públiques han creat la xarxa Implicat per defensar polítiques que els ajuntaments i els organismes, bàsicament, facin polítiques de defensa dels drets lingüístics. El podem escoltar.
2: Plataforma per la Llengua va crear la xarxa Implicat, un espai de trobada d'informació, de formació i d'assessorament als municipis que actualment aplega ja més de 70 municipis, majoritàriament del Principat, però també estem estenent al País Valencià i a les Illes. En aquest sentit, des de la xarxa Implicat de Plataforma per la Llengua, donem suport als ajuntaments en la sensibilització i la formació del personal municipal per tal que facin quelcom que en la majoria dels casos és tan senzill com aplicar el reglament d'usos lingüístics del propi municipi.
1: Doncs ja ho sabeu, el nombre de discriminacions lingüístiques a les comarques gironines ha augmentat els últims 5 anys. Aquest reportatge que ha fet la Carla Salol podeu trobar a la pàgina web de radiocapital.cat. Carla, enhorabona per la feina i esperem que es capgiri la tendència, més que res perquè les coses aniran una mica millor.
0: Sí, ja sabeu que trobareu totes les dades ampliades, també trobareu casos de persones que s'han trobat discriminades i que ho han explicat, i també recollim el seu testimoni al reportatge, per tant, i també podreu veure que dades d'altres llocs del Principat i dels Països Catalans, que també, per desgràcia, hi ha discriminacions lingüístiques.
1: Gràcies, Carla. Ai, Carla. Carla.
0: Fins aviat.
1: No, saps què vol dir això? Que tinc ganes d'anar amb una cala a refrescar-me, que fot calor.
0: Fa calor, sí.
1: Adéu, Carla.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Bruce Willis i Cybill Shepherd la van protagonitzar a finals dels 80 i 90. Aquí es va titular Luz de Luna, Moonlighting, i la banda sonora la va fer aquest senyor, que és una meravella, Al Jarreau, que recuperarem, res, d'aquí 3 minuts mal comptats, després de la publi.
1: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
2: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
3: Mana, mana. Maxil·la
4: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxil·la Estètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
3: Mana, mana. Maxil·la Estètic.
6: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
7: Del 28 de juliol al 3 d'agost, Pals està de festa major. Cercaviles, avaneres, concerts, la nit jove, la nit de Carmània i el ball amb l'Orquestra Metropol. I els dies 5 i 6 d'agost, la festa major continua a la platja de Pals. Consulta totes les activitats a pals.cat i no t'ho perdis.
8: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
9: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
10: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs. Esmorzarem pa amb oli i sal. Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
11: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Són 3:45 de la tarda. Anem a Platja d'Aro. Platja d'Aro s'ha convertit en el municipi de les comarques de Girona més car a l'hora de comprar-se una vivenda. En només 5 anys, el preu del metre quadrat d'obra nova s'ha més que doblat i actualment es situa en els 3.551 euros quadrats. El tram sud del passeig marítim de Platja d'Aro s'ha reformat recentment i aquesta és una de les zones on s'ha incrementat més. Bé, aquest és un estudi que ha fet l'Associació d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona i ara mateix ens acompanya el seu president, en Joan Company. Joan, bona tarda, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: Escolta, per què Platja d'Aro és el municipi més car de les comarques? Ho podem intuir, eh? Però diguem-ne, sí. Quins són els astres que han confluït que Platja d'Aro, en 5 anys, el preu del metre quadrat d'obra nova s'hagi més que doblat?
1: Sí, jo crec que l'explicació que hi podem trobar és que a Platja d'Aro, aquests darrers anys, hi ha hagut noves construccions en zones que pràcticament de primera línia de mar i també altres noves promocions. Això és un factor que òbviament fa que l'estadística doncs es dispari i que surti doncs una mitjana de preu molt alt. És clar, això és la mitjana, perquè els preus tots sabem que estan molt en funció de la situació. El fet de que hi hagi hagut aquestes promocions d'obra nova, doncs ens dona la sensació que tot Platja d'Aro ha crescut molt els preus. No és ben bé així, és el fet que diríem que ens distorsiona una miqueta són aquestes promocions d'obra nova que estan situades en aquesta primera línia. La resta de la població segueix una mica més una tendència, podem dir, normal com la resta de municipis de la costa. Ara, també sempre hem de tenir en compte que ja és un factor que no és només per Platja d'Aro, si és una mica per tots els municipis de costaners, que hi ha molta compra-venda de segona residència. I jo sempre, esclar, una compra-venda de segona residència és una compra de luxe. No té res a veure amb les compra-vendes per aquella persona que necessita el pis per anar-hi a viure. Per tant, a partir d'aquí, els preus també sempre es disparen més i per això ens surten les estadístiques en els municipis de costaners, doncs, unes mitjanes amb tendència a l'alça. Hi ha també molt de comprador estranger. En fi, tot això són una sèrie de factors que és el que provoca que ens surti doncs, aquestes tendències a l'alça.
0: Veig també, a part de Platja d'Aro, que Roses, Lloret de Mar, Calonge, Sant Antoni, són poblacions on s'ha encarit força el preu de vivenda nova.
1: Sí, és exactament, és una miqueta el mateix que t'estic dient a Platja d'Aro. Potser no s'ha incrementat tant perquè a Platja d'Aro són més poder promocions més d'aquelles exclusives, les que darrerament hem vist, però també en aquestes poblacions que em dius de la costa, Roses, Lloret, està despuntant des de fa relativament poc temps l'obra nova. L'obra nova pràcticament des de la crisi del 2008 està pràcticament aturada. I ara fa doncs 2-3 anys que es torna una mica a revitalitzar-se i hi ha un temés una mica està despuntant precisament doncs és en aquestes poblacions de la costa i jo diria també Girona capital.
0: Joan, amb aquestes tendències que ens estàs comentant, sobretot en aquesta obra nova a primera línia de costa, això és per gent que l'adquireix com a segona residència, perquè suposo que amb aquests preus primera residència ho té difícil. Teniu dades sobre això?
1: No, perquè no hi ha una estadística que registri si quina compra és per primera i quina compra és segona. Ara, podem tots intuir, i tots ho tenim bastant clar, que la gran majoria, per no dir quasi bé la totalitat, són compres de segona residència.
0: I la majoria són estrangers o gent del país?
1: domina quasi bé més a l'estranger. Jo diria que potser doncs un 60% estranger i un 40% gent del país.
0: Hi ha una dada que ens sorprèn, bé, que no ens sorprèn, però diguem-ne que és per comentar. Per exemple, la diferència entre Olot i Girona. Vivendes de 18 metres quadrats més grans a Olot per quasi 50.000 euros menys. Això per què?
1: Sí, perquè és una mica el que t'estava comentant abans. Encara dels efectes de la crisi del 2008 tenim algunes ciutats, poblacions que no, encara no s'han refet d'aquella. Els preus encara va haver-hi una baixada brutal i no ha remuntat. I això ho trobem, doncs, com a Girona Capital, sí que hi ha una demanda i s'ha activat l'obra nova, però tenim l'exemple sobretot de dues ciutats, les dues ciutats que venen més importants després de la província, que és Olot i Figueres, estan amb uns barems de preus encara molt baixos. I a l'obra nova n'hi ha poquíssima. Ara es comença una miqueta, però n'hi ha molt poca. I per què n'hi ha tan poca? Perquè al haver-hi uns preus tan baixos, el promotor no li acaben de sortir els números, perquè s'ha disparat molt els costos de materials, és molt difícil trobar personal per fer les obres, tot plegat s'ha encarit moltíssim, i llavors quan han de posar el preu final, si és un preu doncs que no, a la mitjana de la zona és baix, doncs no li acaben de sortir els números, i per això no està, ens trobem que aquestes grans diferències entre un mercat, com pot ser el de Girona Ciutat, i el d'Olot o el de Figueres.
0: Joan, ja sé que no tens una bola de vidre, però la teva experiència i el teu olfacte ens servirà per fer-te l'última pregunta. Com veus el futur? Què és el que preveus?
1: A veure, jo dic que hem de distingir dos mercats molt diferents, que és el de la compra-venda del lloguer. El mercat de la compra-venda, en termes generals, portem uns anys de força estabilitat, que els que portem molts anys al sector ja hi hauríem signat fa anys enrere. Bé, estàvem acostumats amb crisis que estàvem a baix de tot o amb eufòries a dalt de tot. Ara portem ja uns quants anys que sí, que la tendència és una mica pujar preus, el nombre de compravendes s'ha anat incrementant, però ara també estan baixant una miqueta, per tant el mercat dintre de tot es manté força estable, amb una tendència una mica a incrementar preus, però depèn una mica cada zona, perquè hi ha més demanda que no oferta, però en canvi és molt diferent el comportament del mercat del lloguer. El mercat de lloguer sí que és, jo m'atreveixo a dir que és realment un drama, perquè hi ha molta demanda, hi ha molta necessitat d'habitatge i no hi ha disponibilitat. Les immobiliàries, la veritat, per nosaltres és complicat, perquè a l'EC que queda lliure un pis de lloguer rebem una immensitat de demandes i que no les podem atendre. I la situació és realment és complexa. Malauradament tenim unes normatives que tampoc ajuden a que hi hagi més oferta d'habitatge. Més aviat el propietari, com veu que si li estan carregant a sobre tantes obligacions i tantes normatives i tantes limitacions, la tendència moltes vegades doncs és aquell pis que estava de lloguer posar-lo a la venda. I cada vegada hi ha menys oferta de pisos de lloguer.
0: Joan, no tenim més temps, t'agraïm moltíssim que hagis atès la trucada de Taronja Ràdio Girona i Ràdio Capital. En Joan Company és el president dels APIs a les comarques de Girona. Joan, bon estiu i que vagi bé, una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Igualment.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
2: Fuego lento tu mirar.
3: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera.
2: Fuego lento.
3: Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
2: Si tu no estàs aquí, no sé.
3: Entrades a sonsdelmón.cat.
4: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
5: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreixo a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona donem forma a les teves idees.
6: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
7: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
6: Quins tractaments fan?
7: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
8: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
9: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
10: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
11: La música també s'explica, i aquest estiu es viu en pantalla gran. De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà. Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Kina Navmer i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Fran Schaeffer. Inèdit Empordà, molt més que cinema. Consulta tota la programació a inèditempordà.cat.

0: amb Joan Bosch.
1: Cinc de la tarda i quatre minuts. D'aquí uns moments arriben els consells irreverents, imprevisibles, però que funcionen, de la Lola Sanz. I d'aquí uns moments us recordo també les entrades que regalem i la manera que podeu aconseguir-les.

0: Som a Ràdio Capital i Taronja Ràdio Girona. Ens llancem?
1: Llença't, que l'instant és l'únic, no repetirà. Sento que el cor ja no para de mantegar.
0: Va, corregalem entrades per aquest dissabte a les 9 del vespre al Festival Sons del Món de Roses. Actuació conjunta Lax amb Busto, que estem escoltant de fons, i Gossos.
2: M'agradaria trobar-me dins l'aire que respires per un moment.
0: Què és el que heu de fer? Doncs enviar un missatge en aquest telèfon.
3: 972 313 702.
0: És el nostre WhatsApp. Heu d'indicar el vostre nom, des d'on ens escolteu, i el vostre email, perquè si sou els guanyadors, doncs us enviarem directament al vostre email l'entrada per poder anar directament al concert d'aquest dissabte a Sons del Món, Lax amb Busto i Gossos a Roses. I a l'escala, al Portal Blau, el mateix dia, 1 d'agost, un concert que no us podeu perdre. Maria del Mar Bonet, el mateix, ens envieu un missatge en aquest telèfon que ja sobradament coneixeu, que torno a posar.
3: 972 313 702.
0: I ens indiqueu el vostre nom, des d'on ens escolteu, i el vostre correu electrònic. I si us, si teniu la sort d'aconseguir l'entrada, sereu els primers en saber-ho.

0: De cap a cap, visca la tarda.
1: Els consells de la Lola.
2: Lola, la piconera, però és de Sants. Es diu Sants. Jo no sé si... Ets de Sants, Lola, o de...
3: No, home, no.
2: Ai, perdó.
3: No, home, no. No, home, no. Jo sóc de... Ai, per favor, saps què m'està passant ara? Que estic anant pel carrer i amb una ventolera m'ha aixecat les faldilles.
2: Ho veus, que bé, ho veus. Mira, com la Marilyn Monroe...
3: Exacte. A les rúbies de no sé quantos.
2: Sí, bueno, sí.
3: És igual, això. Doncs no, Sants de... Jo, el meu Sants és sense T. Ah. Vull dir, S-A-N-S sense T.
2: Vale, molt.
3: Però si et fa gràcia dir-me piconera, doncs piconera.
2: Bé, però jo deia, si ets de Sants, del barri. De quin barri ets, de Barcelona, dona?
3: Eixample, de l'Eixample, de l'Eixample.
2: Ah, home.
3: Soc una senyora de l'Eixample.
2: Home, ets
3: com Déu, mare.
2: Ets una pija de l'Eixample.
3: Bueno, pija no. Pija no, perquè si no et diria coses com que se m'aixequen les faldilles i aquestes animalades que dic, saps? Si no et diria... Mira, si fos una pija-pija, sí. Pija-pija, jo ara et recomanaria un tractamiento del pelo de la marca Chispunchispash, saps?
2: Sí.
3: Però no.
2: No, però el que passa que jo no puc... Aquest tractament no em serveix a mi perquè no tinc un pèl de tonto.
3: És que us he d'explicar una cosa.
2: A veure.
3: És que jo tinc tendència, quan m'avorreixo, em tallo el cabell, no?
2: Ah.
3: I ara resulta que dic, hòstia, no, jo el vull més llarg. I l'altre dia, casualment, allò que et surt per Instagram, allò... Com, no sé, hòstia, no, jo el vull més llarg. I l'altre dia, casualment...

0: Ah, sí?
1: Ojo, ho estic provant. O sigui, representa que el cabell et creix, el cabell del cap, eh? Vull dir ja això, no em refereixo.
0: Sí, sí, sí.
1: Vull dir de llargada i també perquè et surti, saps? Ah, o sigui, allò. Representa, el cabell et creix un centímetre cada mes, no?
0: Ah.
1: Doncs segons aquesta dona, amb el seu remei, promet que creixerà 4 centímetres en un mes. Porto dos dies provant-ho, encara no puc dir-te el què, però bueno, he provat dues vegades. Però, escolta, li dono un vot de confiança. I ara us explicaré el mejunje.
0: Ja m'imagino les putingues que t'has de fotre al cabell perquè et creixin 4 centímetres.
1: Ja veuràs, tinc dos putingues, dos mejunjes diferents. El primer mejunje és, agafes, que és el que he provat, l'altre no l'he provat, però aquest té la seva cosa. Agafes un cogombre, peles el cogombre ben pelat, el trosseges, amb tota la ràbia del món. I el fiques dins d'allò per la cosa aquella, per passar el mini piper, amb una mica d'aigua, aigua, uns 250 mil·lilitres d'aigua. Fas allò, que quedi ben aixafadat. Llavors, el coles i et queda com líquid, no? Doncs aquest líquid és el que t'has de posar al cap.
0: O sigui, dius,
1: com?
0: Sí. Sabó de cogombre?
1: Que no, què sabó? Jo he dit la paraula sabó, no l'he dita. No m'estàs entenent. Tu, aleshores, el tema és que tu et rentes el cap normal i corrent.
0: Sí.
1: Clar, que tu no has de créixer, no que et surti... Bueno, és perquè que vagi més ràpida la crescuda del cabell, saps?
0: Sí.
1: Llavors, et rentes el cap. I aleshores, després... t'hi apliques amb un xip-xip d'aquells, un dispensador d'aquests de xip-xip, saps?
0: Sí.
1: Dels xip-xip-xips.
0: Sí.
1: T'hi apliques allò pel cabell i te deixes secar l'aire. Escolta, segons això, i ho poses a l'arrel, segons aquesta dona, això fa que creixi el cabell. Però no t'ho perdis, que encara ja vaig veure un altre
0: ai,
1: sistema.
0: Quin perill!
1: Un altre mejunje, que és, agafes arròs,
0: sí,
1: qualsevol tipus d'arròs.
0: Sí.
1: El poses en una aigua bullent, allò, aigua,
0: sí.
1: Poses arròs romaní,
0: sí,
1: i una culleradeta de cafè molt.
0: Carai.
1: Allò fas que faci xup-xup, quan faci xup-xup i que estigui ja la cosa que hagi bullit, ho coles, doncs aquell líquid te'l poses al cap. Te l'imbandurnes al cap amb allò, i estàs allò una estona ben llarga, tant com puguis, i després et rentes el cap. Doncs això també serveix per accelerar el creixement del cabell. Això no ho he provat.
0: Molt bé. Per tant, tu ara estàs en el tema del cogombre. Ho diu molt ràpidament, Lola. Diu en quant temps teòricament t'hauria de créixer 4 centímetres el cabell?
1: Se suposa que en un mes has de fer la comprovació. Per tant, si ho proveu avui, mediu-vos el cabell.
0: I
1: al cap d'un mes... Si ja us ha crescut un centímetre, és que no ha fet efecte, perquè el centímetre és el normal. Si ha crescut més, és que hem triomfat.
0: Molt
1: bé. Si ha crescut menys, apa, i vámonos.
0: Apa. Un petó, Lola. Adéu.
1: Apa, adéu.

0: És el What's Going On de Marvin Gaye, fa 6:02 a Taronja Ràdio Girona i a Ràdio Capital. I després...
1: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 28 de juliol tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 79 cèntims al quilo. T'estalvies un 34%. Sempre les millors promos.
2: Si vols ser Carrefour. La compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
5: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
6: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
5: La música també s'explica. I aquest estiu es viu en pantalla gran. De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà. Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Kina Navmer i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Franz Schäfer. Inèdit Empordà. Molt més que cinema. Consulta tota la programació a inèditempordà.cat.
7: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
8: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.

0: 972 313 702.
1: Sabeu quina pregunta tenim aquesta tarda? Parlem de com ens transformem quan estem conduint. Hi ha gent perillosa, eh? I a partir d'aquí us demanem si hi ha alguna cosa que us treu de polleguera quan conduïu, sobretot el que fan els altres, eh? També podeu parlar en primera persona, eh? Que no hi ha cap sant aquí, eh? Tots tenim els nostres pecats. A veure, la Marta de Palafrugell: el que més em treu de polleguera és la gent que no posa l'intermitent. Costa tan poc avisar cap on vas i evitaries molts ensurts. Em sembla una qüestió bàsica d'educació al volant. En Jordi es de Figueres diu: no suporto els conductors que van enganxats al teu darrere perquè volen que corris més. Si vaig al límit de velocitat no entenc aquesta pressió. Em posa molt nerviós i crec que és una actitud molt perillosa. La Sílvia es de Girona diu: a mi em desespera la gent que mira el mòbil mentre condueix. Ho veus des del cotxe del costat i em fa molta por. Un segon de distracció pot acabar molt malament. I acabo de moment, abans d'anar amb la Maria, que ens truca des de Girona, amb en Pere. Diu: el que més em fa perdre la paciència són els que no saben fer servir les rotondes. Ostres, hauríem de fer cursos, eh? Pel tema de les rotondes és un gran problema. Entren sense mirar, surten des del carril de dins i no respecten qui ja hi circula. Cada dia hi veig més situacions de risc. Maria de Girona, com estàs?
2: Bona tarda. Com? Bueno, una mica calorada, però bé, sí. Esperant que arribin vacances.
1: Quan les fas?
2: Bueno, aviat. Sí, estava a caure, però encara falten uns dies.
1: Molt bé. Escolta, ara estava llegint aquest comentari del que aquest oient li treu de polleguera, que és que hi ha molta gent que no sap conduir a les rotondes. Tu domines el tema rotondes?
2: Jo crec que sí. Jo crec que sí, i estava escoltant ara aquestes últimes missatges que et passaven i realment a mi és una de les coses que em posa nerviosa. La gent que no sap les rotondes, la gent que no marca amb els intermitents i després els vehicles lents i que no saben on van. Ah. I sobretot, a veure, hi ha dies que sóc més tolerant i hi ha dies que no aguanto res.
1: Sí, per exemple...
2: No m'atabalo molt. Si hi ha dies que tinc més... Bueno, si vas nerviós, doncs, escolta, no tolera res. I llavors, ostres, i et venen ganes de dir-los quatre coses, saps? Però sóc bastant tolerant, eh? Vull dir, tinc una conducció, doncs, bueno, jo crec que bé, però sí que hi ha dies, doncs, que gent lenta, adelantaments d'aquests que no toquen, aquests que surten, bueno... Això em posa molt nerviosa. Les bicicletes que estan al mig, això també
1: em
2: fica molt nerviosa.
1: Escolta, Maria, vivim en un territori cicloturista per excel·lència a les comarques de Girona. O sigui, que les bicicletes... Sí, envaïts, clar. Sí. Fins que...
2: I ja et dic, depèn del dia. Depèn del dia, tinc més tolerància que altres. Hi ha dies que no tolero. Me'ls menjo. Els diria quatre coses. Soc prudent, eh? No solo ser aquests escandalosos que fan bestieses. Ah. Prudent, la veritat, sigui dita. A més, m'agrada molt la carretera.
1: T'agrada conduir?
2: Molt. Disfruto.
1: Relaxa. A mi em relaxa conduir, eh?
2: Bé, jo, a veure... sí, ja em poso música. Sí. O sigui, si jo dic, ostres, vaig a fer un camí, m'agrada. A mi m'agrada el cotxe, m'agrada la carretera i em sento bé. Que passa quan tens històries d'aquestes, uau, vinga, aneu a estudiar un rato.
1: Sí. El tema de les rotondes hauríem de fer un monogràfic un dia i a veure com ens hem de comportar dins d'una rotonda, perquè molta gent no ho sap, eh? Vull dir que...
2: S'agafen de totes maneres, eh? Pel mig, per la dreta, per l'esquerra... Sí. En realitat és aquesta.
1: Mira, avui m'he trobat amb un cas que ara em posaré en evidència, i si algú creu que no tinc raó... Mira, venint a treballar aquí a la ràdio, els estudis de Taronja Ràdio i Ràdio Capital, que sona a Palafrugell, hi ha una rotonda... a la sortida de Palamós que hi ha, bé, hi ha dos carrils i un vehicle francès estava en el carril de la rotonda de l'esquerra i jo volia anar cap a Palafrugell i jo em pensava que el de l'esquerra, el francès, seguiria doncs, cap a, jo que sé, tornant cap a Palamós. Doncs no, quan ha arribat el trencant d'on volia anar jo a Palamós, se'n fot a sobre.
2: Se't fot a sobre, sí, bueno, sobretot ara els estrangers és que no saben on van, això és una altra cosa, aquesta gent que no bueno, és com tu vas a fora, també la pifies, eh?
1: Sí.
2: Anem a fora i la pifarem segur, eh?
1: Sí.
2: Llavors, bueno, una mica de tolerància, però sí que a vegades dius, ostres, em venen ganes de fer un crit.
1: Doncs va, ja cridarem un altre dia. Gràcies, Maria de Girona, una abraçada.
2: Vale, que

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat de les comarques gironines. La taxa de desocupació es redueix fins al 7,71% de la demarcació en el segon trimestre de l'any, segons indica l'enquesta de població activa. El primer trimestre va tancar amb un 12,5% de desocupats, que representava 54.200 persones, tal com indica l'Institut Nacional d'Estadística. El juny ha tancat el segon trimestre amb 34.500 persones sense feina i això suposa una millora respecte al primer trimestre que va incrementar. Malgrat tot, es repeteix la mateixa taxa que ja hi havia fa un any a la demarcació. Pel que fa als sectors econòmics, el de serveis és el que més treballadors guanya, amb 22.400 més que al març, seguit de la indústria amb 7.500. I la policia ha detingut a Bèlgica l'home que va intentar calar foc a casa de la seva exparella a Tossa de Mar, a la Selva, tal com ha avançat Trescat i ha confirmat l'ACN. La detenció es va fer dimecres 22 de juliol, després que la policia el pogués situar en aquest país per les trucades que feia amenaçant la dona després dels fets. Això va permetre que des dels jutjats de Blanes s'emetés una ordre europea de detenció per un delicte de trencament de l'ordre d'allunyament i un altre de danys. Ara el detingut es troba en presó preventiva a l'espera de si els tribunals belgues accepten que sigui extradit a l'Estat i passi a disposició judicial. I Junts per Girona condiciona el vot al cartipàs municipal a mantenir el control al padró i no fer una moratòria per l'obertura de noves botigues de bicicletes. La portaveu de Junts, Gemma Geis, ha assegurat que són dues línies vermelles que han marcat a l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, per facilitar la aprovació del nou cartipàs que deriva de la sortida de Junts del govern. Geis ha remarcat que la reforma per incrementar el control del padró per evitar fraus la va impulsar la seva formació i afirma que no admetran cap pas enrere. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest dimarts a les comarques gironines. Tornem demà amb tota l'actualitat informativa.
0: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
3: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
4: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
5: De cap a cap, amb Joan Bosch.
6: Sis de la tarda i quatre minuts, última hora de cap a cap, entre altres coses. D'aquí uns moments, el Martí Segui, que és el cap tècnic de Ràdio Capital i Taronja Ràdio Girona, ens parlarà de novetats tecnològiques de la setmana. I ja us aviso que aquesta n'hi ha moltes.

0: Martí, qui et va...
1: Bones tardes. Què tal?
0: Qui et veu i... No. Què tal? Com estàs?
1: Molt bé, home, molt bé. Molt sempre bé.
0: Escolta una cosa. Avui estem parlant de cotxes.
1: Mira.
0: Tu t'agrada molt conduir, eh?
1: Bastant.
0: Tu sí. Passes bé. Avui, sí. Allò... Creus en la frase aquella "Digue'm com condueixes i et diré com ets"?
1: Ostres, no ho sé. Em sembla que no. Bueno... No sé, alguna relació deu tenir, no? Si ho has plantejat com a pregunta.
0: No, però més que pregunta, hi ha gent que es transforma. O sigui, que aparentment tu la veus pel carrer i quan puja el cotxe es transforma. Vull dir que es torna boig de vegades.
1: Jo no. Jo soc bastant tranquil conduint, respectant les normes, el que s'ha de fer. No.
0: Però estic segur que hi ha una cosa que et treu de polloguera quan estàs conduint. Algú que faci algú altre, què és el que et treu de polleguera quan tu estàs conduint?
1: Que em canvien la ràdio, o que no se senti bé la ràdio.
0: Bé, però esclar, pot ser que el problema que sigui de l'emissora, que no arribi allà on no arriba més.
1: Bueno, això també. Ah. Però bueno, després es tracta de buscar-ho per internet, no?, i que funcioni.
0: Això et toca els dallons, si és que et canvien la ràdio? Que, sí.
1: Bueno. Sí, que em facin zapping. O sigui, si condueixo jo,
0: ja
1: vull posar el camí i m'agradi. Sí.
0: Sí, senyor. Benvingut al club. Al club dels que manen el
1: club. De la ràdio.
0: Escolta, comencem la secció de les noves tecnologies i comencem parlant d'Apple i de com la intel·ligència artificial està encarint la tecnologia. Ah, sí?
1: Sí, doncs sí, perquè Apple ha pujat els preus de bona part dels seus productes amb increments d'un 20% de mitjana i en alguns casos fins a un 35%. De moment els iPhones es queden fora, però la mesura afecta pràcticament tots els altres dispositius de la companyia. I el motiu principal és l'encariment dels xips de memòria, especialment les memòries DRAM i NAND, que són uns components essencials per fabricar ordinadors, tauletes, consoles, mòbils i també per construir els grans centres de dades que necessita la intel·ligència artificial. I aquest és el motiu principal. Aquesta demanda dels xips que s'ha disparat perquè empreses que fan servir la IA estan invertint massivament en aquesta infraestructura. I això ha generat, doncs, això, un coll d'ampolla, i hi ha moltes més de demanda que capacitat de producció.
0: Tu diràs,
1: i quan aquesta oferta no pot seguir el ritme, els preus pugen, ja ho saps, això passa amb tot. Alguns experts fins i tot parlen de Ramagedon, que és una paraula entre la RAM i l'Armagedon, per descriure, doncs, això, aquesta crisi de les memòries RAM.
0: No és cap pel·lícula de Marvel, això, no?
1: No, encara. Podria ser-ho, però no. La previsió és que aquesta tensió pugui durar almenys 2 anys i alguns analistes fins i tot apunten que podria anar més enllà del 2030. Falta molt perquè baixin una mica els preus o s'estabilitzin. I el canvi és rellevant perquè trenca una tendència històrica, molts productes tecnològics s'abaratien amb el pas del temps i ara, en canvi, han pujat els preus. Consoles, ordinadors que abans valien menys, han passat 1-2 anys i valen més diners. I Apple no és l'única empresa afectada, eh? Sony, Microsoft, Nintendo, fabricants d'ordinadors, les PlayStations, marques com Dell, HP, també han anunciat pujades de preus. I la situació beneficia, clar, els grans fabricants de memòries, que n'hi ha molt poquets. Són, per exemple, Micron, Samsung o SK Hynix, que també preveu també veu com creixen els seus ingressos, eh? Però, clar, els consumidors i les empreses més petites, doncs, notem l'impacte més important. La IA ens ajuda a transformar moltes coses, però també encareix coses com els ordinadors, les tablets o els dispositius que fem servir cada dia.
0: Atenció, notícia per tota la gent que li pugui interessar. Aquest és un anunci de feina. La NASA està buscant voluntaris, ni em sembla que en Martí, almenys jo no hi seré, busquen voluntaris. La NASA està buscant voluntaris.

0: per l'agost del 2027, per tant podeu anar-vos preparant, queda un any.
1: A córrer, ara mateix.
0: Exacte. L'objectiu és reproduir diferents fases d'un viatge espacial. Primer, els voluntaris utilitzaran una nau de trànsit simulada que imitarà les condicions d'un trajecte cap a l'espai profund. Més endavant passaran per una fase d'hàbitat de superfície, com si ja fossin en un altre planeta. I durant aquest any la tripulació haurà de fer tasques pròpies d'una missió espacial, com les de sortir a l'espai. També viuran en limitacions de recursos.
1: Un moment. I saps què hauran d'aprendre a fer?
0: Aviam.
1: A fer les seves primeres necessitats, perquè, a veure, jo el que...
0: I sense gravetat, eh?
1: Exacte, o sigui, jo no hi vaig per això, perquè tinc por, que, esclar, si em foten una sonda i he de pixar, perdona, he de fer el riu per la sonda, o l'altre, és que és molt incòmode, fill meu, eh? Allà dalt, amb una càpsula, mira, haver de fer aquestes coses. Jo no hi vaig per això, eh? Per l'altre dia...
0: Pues mira, doncs ho provaran i ho provaran a la Terra, a més a més. Està imagina't.
1: Bé. Molt bé.
0: Doncs mira, això servirà perquè la NASA estudiï tot això, els efectes físics, els psicològics, l'aïllament, tot això, una missió llarga, i entendre i treballar amb les persones que han de conviure durant aquest temps i en aquest espai reduït. I aquest tipus de proves, doncs, serveixen això per millorar la seguretat en futures missions que sí que arribaran al planeta Roig o a la Lluna o on sigui que faci falta.
1: Val, escolta, he d'anar a fer un riu, poso dues cançons i tornem, eh?
0: Va, perfecte.

0: Va, seguim amb en Martí parlant de les noves tecnologies i ara ho lliguem precisament amb una de les tristes notícies d'aquests dies. Parlem dels incendis de Madrid, d'Àvila, Toledo i per exemple la Vall d'Uixó. Starlink ha activat connectivitat satelital gratuïta a totes les zones afectades.
1: Doncs sí, perquè els incendis que afecten a zones com Madrid, Àvila i Toledo han provocat això, problemes greus de comunicació. El foc ha destruït antenes i xarxes de fibra i això ha deixat moltes persones sense cobertura convencional en un moment especialment delicat. Davant d'aquesta situació, Starlink ha activat connectivitat satelital gratuïta per clients de MásMóvil i Orange i Movistar a les zones afectades. Diversos usuaris han vist aparèixer als seus telèfons una xarxa identificada com Orange SpaceX. La tecnologia permet que alguns telèfons mòbils LTE compatibles es connectin directament a aquests satèl·lits de Starlink sense necessitat de les antenes convencionals. El servei, però, és limitat, no serveix per navegar per internet amb normalitat ni per fer una trucada llarga, sinó que serveix doncs, per enviar SMS i per mantenir un mínim de comunicació d'emergència. I també per enviar allò, els missatges aquests, els desalert i aquesta, els missatges d'emergència, vaja.
0: Perfecte.
1: En una situació d'incendi, aquest fil de comunicació pot ser molt important per avisar que per exemple, una persona està bé, per coordinar una evacuació o per facilitar que els equips d'emergència localitzin algú quan aquestes xarxes terrestres han deixat de funcionar. Orange ja feia mesos que estava provant aquesta tecnologia en un lloc d'Espanya, però tot apunta que arran d'aquesta gravetat dels incendis, doncs la tecnologia s'ha activat abans del previst amb la col·laboració de les operadores i Starlink per donar resposta a aquestes emergències. El cas també obre el debat sobre la sobirania tecnològica europea. En una emergència, una companyia privada nord-americana com és SpaceX pot oferir aquesta solució ràpida i eficaç, però a Europa encara no tenim aquesta tecnologia. No la tenim. Per tant, també posa una mica el focus, no?, en com estan preparats algunes altres zones que no són precisament a Europa, no?
0: Tu, seguim parlant d'incendis, però sí, parlant d'una tecnologia espanyola per combatre incendis, Ecofire, que és un fluid que promet ser molt més efectiu que... O sigui, un fluid que és molt més efectiu que l'aigua, que recullen els avions dels pantans, del mar, dels rius, d'on sigui.
1: Exacte, sí. És que en aquesta plena temporada d'incendis, la tecnologia també busca noves maneres d'ajudar als equips d'emergència, i una de les innovacions desenvolupades a Espanya és Ecofire, que és un fluid d'una base aquosa format per substàncies orgàniques i pensat per apagar focs de manera molt més ràpida i eficient. Segons els seus creadors, Ecofire pot ser entre 30 i 40 vegades més efectiu que l'aigua convencional. I és que la clau és que el comportament, quan entra en contacte amb temperatures molt altes, doncs reacciona formant una capa sòlida i aïllant que s'adhereix en aquesta superfície i apaga l'incendi. Aquesta capa, doncs això, actua com un escut que ajuda a apagar l'incendi i també evita que el foc continuï avançant. I un altre aspecte destacat és que no només serveix per extingir incendis, sinó que també es pot fer servir com un agent preventiu. Es pot aplicar en zones o materials abans de que hi arribin les flames. Si preveiem que cap allà ha d'avançar, doncs l'objectiu doncs seria doncs regar-ho ja...
0: Remullar-ho amb això.
1: Per reduir el risc de que s'encengui. Els responsables del producte també assenyalen que és innocu a les persones, als animals i les plantes, i això també és important perquè els incendis forestals, després de deixar-ho tot arrasat, doncs si a més ho deixem contaminat, ja
0: malament,
1: és
0: malament,
1: la tragèdia.
0: Malament.
1: Doncs, un invent d'espanyol, Ecofire.
0: Martí, que vagi molt bé i la setmana que ve, Sant Tornem-hi.
1: Molt bé.
0: Adéu, maco.
1: Bona setmana.

0: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
1: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
2: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: El 19 d'agost, el Festival Portaferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals, tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Portaferrada Occident. La música es viu aquí.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
6: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
7: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi. Capital.
8: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: The Year of the Cat, un clàssic de Al Stewart que hem recuperat a 3:15 i 3 minuts, Taronja Ràdio, Ràdio Capital.
1: 972 313 702.
0: El tema de debat d'aquesta tarda: què us treu de polleguera quan conduïu? Albert de Banyoles: em posa molt nerviós la gent que va canviant de carril constantment per avançar dos cotxes i al final arriben tots al mateix semàfor. Només generen més tensió i més perill. La Laura és de Palamós, diu: el que no suporto és que no deixin passar els vianants els passos de zebra. Em sembla una de les coses més incíviques que pots fer conduint. En Miquel és de Torroella, diu: em treu de polleguera la gent que no manté la distància de seguretat. Vas tranquil i tens un cotxe enganxat al darrere durant quilòmetres. És molt incòmode. I acabo amb la Carme, que és de Calella. Diu: jo no puc amb els que fan servir el clàxon per qualsevol cosa. Hi ha conductors que sembla que es pensin que tocant el clàxon arreglaran tots els problemes de

0: Heavy Love, Roxette, 6 minuts i arribem a les 7 de la tarda i és el moment d'acomiadar-nos.
1: 972 313 702.
0: Aquest telèfon serveix per enviar el vostre nom des d'on ens escolteu i una adreça d'e-mail si voleu aconseguir entrades pels concerts de Maria del Mar, Bonet, Lax amb Bustos i Gossos. És tan fàcil com això. El telèfon ja el teniu memoritzat, és un telèfon multiusos i en aquest cas és un WhatsApp. Fins demà, família, a les 4 i tornem, eh?

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Fuego lento tu mirar.
3: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera.
2: Fuego lento rebar.
3: Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
2: Si tu no estàs aquí,
3: entrades a sonsdelmón.cat.
4: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
5: Ho faré i ho faré, i la teva casa a terra tiraré.
4: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
5: Però què passa aquí?
6: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
5: Així no hi ha qui les faci caure.
6: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
7: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
9: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 28 de juliol tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 79 cèntims al quilo. T'estalvies un 34%. Sempre les millors promos.
8: Si vols fer Carrefour. La compra bé, has d'anar a Carrefour.
10: Del 28 de juliol al 3 d'agost, Pals està de festa major. Cercaviles, havaneres, concerts, la nit jove, la nit de Carmània i el ball amb l'Orquestra Metropol. I els dies 5 i 6 d'agost, la festa major continua a la platja de Pals. Consulta totes les activitats a pals.cat i no t'ho perdis.
11: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
12: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
13: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Olala Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Olala Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
14: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
15: Més econòmic del que et penses.
14: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
15: del nostre web,
14: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
15: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
14: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que...

0: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
1: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
2: Esmorzarem pa amb oli i sal.
1: Darreres entrades a sonsdelmunt.cat.
3: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimsky-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
4: Marxo a la platja.
5: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
4: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
0: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
6: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
7: Maxiloestètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
8: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
7: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
8: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
7: Confia en Maxiloestètic.
8: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
7: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
9: Fenomenal.
10: Maxiloestètic.
11: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
12: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
0: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Valcampara d'Ais Orquestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
2: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
3: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
4: Mana, mana. Maxil·la
5: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxil·la Estètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxil·loestètic i demana la teva visita.
5: Maxil·loestètic, treballem pel teu somriure.
4: Mana, mana.
7: Maxil·loestètic.
8: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
11: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de
12: sis delictes.
11: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
13: a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
14: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
15: Avui una jornada plenament assolellada.
10: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
16: Ràdio Capital.
10: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital. 25.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 10.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
4: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
5: Més econòmic del que et penses.
4: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
5: del nostre web,
4: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
5: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
4: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Ves al tanto a la platja.
1: A veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 11.

cançons que en escoltar-les et posaves, a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital. 20.

0: ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: Let's go.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: Tindran.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: 25 anys.
4: Molt bones, guapos, som el grup Perjau de Veneres.
5: De Palafrugell.
6: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
4: Per molts anys.
6: Adéu.
5: Feliços 25.
1: Ràdio Capital.
3: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats, perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys. La...